0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: You said forever, now I drive alone.
1: Imagina Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
2: La millor música.
1: Per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort.
0: Imagina.
2: M'encanta.
3: L'escolto tota l'estona.
4: Així és.
0: Imagina Ràdio,
3: la millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

Imagina Radio. 1, 2, 3, 4, 5.

0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina. Imagina. Imagina Ràdio.
1: Saps que jo t'estimo igual.
2: Molt, molt. M'agrada molt.
3: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
2: Tota l'estona. No puedo
4: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: Ràdio. La millor selecció musical.
1: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta. Amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
3: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
5: I ara Seat Ibiza per solament 100 euros al mes i Seat Arona per 130 euros al mes. Només a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 7 de juny, quinzenes jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Degustar els menús especials preparats als restaurants de la població d'aquest plat típic de la cuina catalana que destaca pel deliciós sabor i la tècnica de preparació. Una explosió de sabors i textures que ha conquerit els paladars de milers de persones. No et quedis sense tastar-lo. Jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Més informació a visitametlladelmar.com.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
4: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
5: Serà
4: Nit Remember.
6: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
4: 13 de juny.
6: 13 de juny.
4: A partir de les 12 de la nit.
6: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
4: A la coberta dels lligallos.
6: Organitza penya taurina Mai Acabem.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata, amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
6: I per tot el que viurem.
5: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
7: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't, curs de monitor monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
8: Imagina Ràdio.

una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio. Everybody get up.

0: Què tal? Molt bon dia. Són 5 exactament els minuts que passen de les 8 del matí. Avui és dimarts, és 2 de juny, i aquí estem al de Bon Matí amb tu des d'ara i fins a les 9 i mitja. Recorda que, com sempre, ens pots sintonitzar a través de la 103.9 o a través d'imaginaradio.cat, si prefereixes fer-ho a través de la xarxa, a través del nostre digital, millor dit. Bé, sigui com sigui, estiguis on estiguis, ens pots acompanyar, deixar-te acompanyar per nosaltres i que, bueno, que passarem un bon rato. Això és el que intentarem, almenys. Avui el de Bon Matí, pues, cal posar-nos al dia. Serà una de les primeres coses que farem, perquè ens posarem al dia amb els titulars en portada. També tindrem l'informatiu amb Andrea Maqueda per posar-nos al dia també, però del que passa al nostre territori, a casa nostra. Avui és dimarts, així que tindrem en nosaltres l'espai de Laura Otero per parlar de criança i d'adolescència. Més coses, perquè també tindrem l'agenda de Sala B Teatre d'Amposta amb les activitats d'aquest mes de juny, amb la cartellera, millor dit, d'aquest mes de juny. I moltes coses més, com sempre també, la millor música, això és importantíssim, la millor música que el de Bon Matí, i entre elles, pues, la cançó en català del dia. I res, que són 6:30, els minuts que passen de les 8. Jo crec que ja seria hora de començar, no? Què et sembla? Bé, pues sí, sigui com sigui, nosaltres comencem, i si t'acabes d'incorporar, pues molt bon dia.
1: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I comencem amb una frase, la d'avui és de Malala Yousafzai, i diu així, diu, un país no és més fort pel nombre de soldats que té, sinó pel seu índex d'alfabetització.
1: Imagina Ràdio, de Bon Matí, fins a les 9:30.
0: I escoltem la música ara, recordem, millor dit, la música dels UB40. La cançó es diu Red, Red Wine.

I escoltàvem la loba de Shakira i ara és hora de posar-nos al dia sobre el que passa arreu del món, perquè anem a fer una ullada als titulars en portada. Comencem amb la portada del periòdico. Diu el Cercle crida a enfortir els serveis públics. L'entitat aposta en la 41a reunió anual per una millora de la productivitat mitjançant un model basat en la tecnologia, la innovació i l'ús de qualitat. I ja anuncia 33.300 milions per accelerar infraestructures en 6 anys. Més coses. També es parla sobre l'àrea d'oncologia infantil de la Vall d'Hebron i, bueno, en aquest cas fa referència a un cas concret, que és l'Ainhoa, d'11 anys, que és una de les pacients d'aquesta nova àrea que es va inaugurar ahir mateix. I és la foto central, en aquest cas, de la portada del periòdico Avui. Més coses, i és que tendència a l'alça, perquè les oficines flexibles de coworking conquereixen el Passeig de Gràcia a Barcelona. Sobre l'informe de l'ONIF, l'amic de Zapatero no té patrimoni que justifiqui les seves empreses. L'esquerra colombiana qüestiona el triomf de l'ultra de la Espriella i és, bueno, en aquesta primera volta de les eleccions. Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Més coses. A la portada de La Vanguardia, Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I és que el president dels Estats Units sosté que ha frenat Netanyahu, però el premier israelià diu que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva d'Hezbollah. I ja anuncia 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per a infraestructures. Un altre tema, i és que el trumpista de la Espriella sacseja a Colòmbia. El candidat ultradreta, Abelardo de la Espriella, admirador de Donald Trump, es va imposar per sorpresa en la primera volta de les eleccions presidencials colombianes. Amb un missatge de presó o mort per als criminals, l'ultra va superar Iván Cepeda, candidat de Gustavo Petro. Feijóo ofereix al PNB i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida. El líder del PP planteja arribar a l'executiu de manera provisional i sense l'entrada de Vox per convèncer els nacionalistes. Tot això al mateix temps que PP i Vox ultimen el pacte de Castella i Lleó. Ozempic omple les clíniques de cirurgia estètica per flacidesa dels cossos. A la portada del diari Ara, més coses. Feijóo ofereix a Junts i PNB, com dèiem fa un moment, un govern sense Vox per anar a les urnes. Nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a una moció de censura. El líder del PP demana coherència i diu que una majoria de 184 diputats que reclamen els comicis. Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban i és que després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociacions amb els Estats Units si Israel no aturava l'ofensiva al Líban, Trump va assegurar que havia trucat a Tel Aviv i a Hezbollah per posar fi a l'escalada de les hostilitats. I ja, com ja dèiem abans, anuncia al Cercle 3.000 milions d'euros per accelerar infraestructures i cal dir que decau l'ajuda al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant. Per acabar el repàs a la premsa més general, anem a pel diari de Tarragona. Diu: Tarragona aposta per la seguretat. L'ansiada reivindicació de tenir comissaria de Mossos d'Esquadra a Calafell i Cunit ha estat escoltada pel govern. A Vilaseca, durant l'estiu, es veurà augmentada la plantilla de policia local amb 16 efectius i a Tarragona, la comissaria de Mossos d'Esquadra abandonada de les Gavarres serà la seu central dels agents rurals de la demarcació de Tarragona i està previst l'inici de les obres a mitjans de 2028. La societat civil acull amb entusiasme el projecte de capella d'Antoni Gaudí a la ciutat de Reus. L'Ajuntament anunciarà avui l'emplaçament definitiu de la capella prop de la Misericòrdia. A Tarragona, DIF avança el projecte d'enllaçar la ciutat amb l'alta velocitat. El projecte va quedar abandonat ara fa 20 anys. I també a Tarragona, diu, arriba la Beatlemania amb el rodatge de la pel·lícula El Nàstic. Anem ara a les portades esportives. Al Mundo Deportivo es parla sobre Gordon, diu Confidencial. El titular és que el nou crack del Barça té inquietuds molt diverses, com el boxeig, l'equitació i altres, en les que s'implica molt.
lector àvid, sobretot de psicologia esportiva, és obsessiu amb els detalls i vol ser el millor en tot. Es fa un reportatge, es fa referència a un reportatge que han fet de Gordon, d'aquest nou fitxatge del Barça. És

0: parlar també sobre el Mundial de futbol, diu ambició màxima, i sobre el Roland Garros en tenis, diu Rafa Jodar es medeix amb Zverev en busca de les semifinals. A la portada de l'Esport fa referència a l'entrevista que els ha concedit el seleccionador espanyol de la Fuente, diu, entre altres declaracions, diu que Lamine té obsessió, l'obsessió del Mundial, i el seleccionador espanyol atén al mitjà, en aquest cas a l'Esport, per analitzar el Mundial abans de l'amistós contra Iraq. Destaca el rol de Lamine Yamal i de la resta de culers en la seva convocatòria i assegura que lluitaran per tot. Pel que fa al Real Madrid, diu, Konaté és una bassa electoral de Florentino. I acabem amb la portada de l'Esportiu. Parla sobre Dani Pérez, bueno, una entrevista que els ha concedit el jugador de bàsquet. Diu, marxo del Baxi Manresa amb el Coldplay i molt feliç perquè retira, pues, això del seu equip. També es parla sobre la primera divisió de futbol sala. Diu, el Barça remunta a Valdepeñas per 4 i guanya per 4-6 i jugarà les semifinals contra l'Inter. En l'hoquei lliga de hoquei sobre patins, diu, l'Igualada venç el Barça al Palau per 1-3 i capgira el factor pista en la semifinal. I es parla també sobre l'Espanyol, diu, Cornellà fa més costat que mai, rècord de públic des de la inauguració de l'estadi al 2009.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Diri-na-na-na.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
2: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
6: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
5: Si no sou socis, a Ebretiquet.
6: Servei de bus gratuït.
5: 27 de juny.
6: 27 de juny.
5: La nit que no et pots perdre.
7: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977-511-493.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.
8: I escolta'm, fa un moment la música de Wakefield i ara arribem a les 8:30, arribem ja a l'informatiu i ho fem amb Ed Sheeran.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esquart som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esquart d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 706942.
0: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Bé, són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
4: Molt bon dia, Imma.
3: Els agents rurals preveuen restringir l'accés a parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre durant l'eclipsi.
4: Durant la presentació del nou pla estratègic del cos d'agents rurals de la demarcació, l'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, va explicar que hi haurà control d'accés per evitar la massificació de persones tant pel perill d'incendis com per la seguretat. Algunes de les zones en les que es preveu realitzar estos controls són els ports, el Delta o la Serra de Llaveria. El màxim responsable va explicar també que la plantilla s'ampliarà amb més d'un centenar d'efectius, passant dels 80 agents als 186 al Camp de Tarragona i de 160 a 162 a l'Ebre. Respecte a les noves bases de Móra d'Ebre i Amposta, es troben en la fase prèvia a la licitació.
3: Deltebre reforça el drenatge del cementiri municipal amb una inversió de més de 115.000 euros.
4: L'actuació contempla la reposició de la xarxa de sanejament malmesa, la instal·lació de nous col·lectors, embornals i pous de registre, així com la renovació del sistema de bombeig de les aigües pluvials. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que aquesta intervenció servirà tant per adaptar el cementeri a una realitat climàtica més exigent com per continuar millorant les instal·lacions municipals. Els treballs tenen un termini d'execució previst de 4 mesos i estan finançats per subvencions de la Generalitat de Catalunya i del govern espanyol.
3: Xavier Estrada Fernández presentarà a Amposta el llibre El partit que no veus.
4: La Biblioteca Comarcal Sebastián Joan Arbó acollirà la presentació de l'obra que reflexiona sobre la importància de la salut mental en l'esport i aborda aspectes com la gestió emocional, l'estrès o la presa de decisions sota pressió. Amb una llarga trajectòria a l'elit arbitral, Estrada defensa que el rendiment esportiu no depèn només de la preparació física, sinó també de la fortalesa mental. La presentació, moderada per la psicòloga esportiva Marc Curto, està oberta al públic i vol generar reflexió sobre els reptes psicològics que afronten esportistes, entrenadors i altres professionals de l'àmbit esportiu.
3: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
4: Avui dimarts ens despertem amb un cel serè amb alguns núvols i que es mantindrà així durant la jornada. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 30 i 33 graus a les hores centrals.
3: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
4: Fins després.
5: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
6: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furlai, Alea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
5: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
5: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa't a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUSES, fes de la teva passió la teva professió. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.
2: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
3: Bé, és dimarts i tenim ja aquí en nosaltres preparada Laura Otero. Laura, bon dia.
4: Bon dia a tothom.
3: Bé, una setmana més aquí en nosaltres, una setmana més parlant d'adolescència. De què parlem avui?
4: Bueno, me va escriure una noia, no?, que em va comentar que m'escoltava tots els dimarts i me va fer la proposta de parlar sobre l'autoestima en els adolescents. I em va semblar un tema del qual jo també tenia la llista i simplement, pues mira, vam adelantar-lo de la llista, no? Així que el que faci falta. Bueno, una mica comentar l'autoestima. L'autoestima en
3: és
4: este
3: que
4: moment,
3: és
4: en este
3: moment, eh?
4: És quan se comença, no, a, ja ve des de la infantesa que es comença a fer, no? I l'autoestima és com a que allí està instaurada, però molt sensible, no? Llavors, bueno, cada vegada pues, veiem més joves que dubten molt d'ells mateixos, que es comparen constantment, no ajuda també tot el tema de les redes socials,
3: claro,
4: no? Que senten que no són prou bons o que qualsevol crítica els afecta moltíssim.
3: Que aquí aniria la intensitat, no?, de lo que vam parlar fa ja diverses setmanes.
4: És que tot al final tot està relacionat, no?
3: Sí,
4: sí. I això passa també perquè l'adolescència pues, és una etapa molt sensible i és quan s'estan construint com a persones, quan busquen qui són i quin lloc tenen en este món, no? Per això, claro, el paper dels pares és superimportant, és fonamental i al final és que no poden controlar tot el que passa, però sí que poden ajudar-los a construir una autoestima sana i equilibrada. Això seria l'ideal.
3: Claro, això seria l'ideal, però lo difícil és com fer-ho, com
4: sí,
3: aconseguir-ho.
4: Sí, i és molt difícil.
3: Perquè
4: els pares també, tenen
3: clar,
4: moltes
3: és molt complicat, perquè també els pares pues, potser diran veritats incòmodes o no? Que no trobaran potser la manera de dir-ho. A vegades no és fàcil dir segons què, de segons quina manera, i et penses que ho dius per bé, però li estàs...
4: L'estàs danyant, no?
3: Claro.
4: A la seva autoestima. Sí, per això, bueno, una miqueta, pues, per a donar estos consells una mica, és perquè, o sigui, perquè avui en dia els adolescents tenen esta autoestima tan fràgil. Podem començar en la comparació constant, no?, que es fan amb les xarxes socials que comentaven, que mostren vides que aparentment perfectes i cossos perfectes, èxits increïbles, felicitat permanent, no? És com el
3: sí,
4: sueño
3: claro,
4: idílico.
3: De,
4: perquè és així, tu entres a l'Instagram i és així. Vull dir, jo que tinc 40 anys, veig a l'Instagram i ja veig aquestes figures, aquesta modalitat de família, i dius, oi, no?
3: Claro.
4: Tendixes a comparar potser el que tu tens. Imagina't estos adolescents que no... Que ho viuen, no?, des d'una altra perspectiva, no com
3: claro,
4: la nostra.
3: I que el que parlem sempre, que el que volen és encaixar. I
4: sí,
3: encaixar no només al grup d'iguals, que ara també volen encaixar al món.
4: En tot.
3: En tota la globalització.
4: En tota la globalització. Llavors, claro, quan passa aquestes coses i miren aquestes coses i es comparen, solen pensar, pues, per què tots tan semblen tots tan feliços i jo no?
3: Claro.
4: No, perquè al final és el que veus, te fixes en el que estàs veient al teu dia a dia i tothom és feliç i jo? Per què no tinc aquesta vida?
3: I a més que com tot és imatge, és com a que són feliços perquè tenen esta pell o este cos o estos cabells o tot. El que sigui. Sí,
4: tot. Sí, tot. I es posen hasta al detall, no? El mínim detall. Llavors, tenim la comparació constant, tenim la pressió acadèmica i social, vale, que molts d'ells senten que han de destacar en tot. No sé, això és una cosa que jo sí que me vaig fixant, no, el dia a dia, i han de ser bons en algo, no? És com a que has de ser bo en les notes, has de ser bo, has de destacar en algun esport, en les amistats, no? Pues, si no ets líder, has de ser una persona que promou o que incita el grup a fer coses, la imatge... com has de tindre un paper fonamental, no? Com un protagonisme en molts aspectes de la teua vida, no?
3: Claro.
4: I quan no arriben a aquest ideal, apareix aquesta sensació de fracàs. Fracassen, no? Aquestes expectatives tan altes, no? Aquesta autoexigència.
3: Claro, i que si no arribes, arriba la frustració, que és la intimíssima acompanyant de l'adolescència. No només a l'adolescència, però potser és quan més, sí, quan és, més se nota, no?
4: És el seu complement.
3: Claro,
4: va en ells, no?
3: Sí, sí.
4: Llavors també tenim la necessitat d'acceptació, que això ho hem comentat altres vegades, no? Torna a sortir, perquè és fonamental. És que pues, en l'adolescència el grup té molt de pes. Una crítica, un comentari, sentir-se exclosos, pot afectar moltíssim la seva autoestima. Per això és tan important que a casa troben este lloc segur.
3: Claro.
4: No? Per a treballar aquestes coses, que això ho vam explicar. Què podem fer els pares?
3: Aquí ve, crec que aquí ve ja el moment esperat, no? Potser, de tot el capítol.
4: Sí, bueno, diversos punts, no? Primer que tot, separar la persona del comportament. Què vol dir això? És molt diferent dir ets un desastre que dir això que has fet no ha estat bé.
3: Vale. Clar, vale? És com quan te cau algo, no? I que et diguen ets torpe. Bueno, m'ha sortit en castellà,
4: sempre
3: dic així.
4: És que vaya desastre.
3: Sí,
4: no?
3: De dir ets torpe a que ui, m'ha caigut això, ui, que avui estic torpe o en este moment ho he estat, no? És important el llenguatge.
4: Imagineu-vos, no? La diferència de dir una cosa i dir l'altra, saps? Perquè quan critiquem a la persona estem atacant la seva identitat. Vale? I quan parlem del comportament els ajudem a aprendre a sense sentir-se rebutjats, no? Vull dir,
3: claro,
4: simplement, pues bueno, no ets un desastre.
3: Això no ho has fet bé.
4: No ets un desastre, simplement t'has equivocat en això.
3: Claro.
4: És molt diferent. Llavors, pues, si sabem, si entenem això, crec que mos costarà menys dir-ho.
3: Claro.
4: Llavors, pues, ho hem d'assimilar.
3: És important com se diuen les coses.
4: I que a vegades jo podem entendre-ho tot, no? A vegades ens surten coses sense pensar, nosaltres també estem nerviosos, també hem tingut un mal dia, però això ens hem de treballar nosaltres, és la nostra responsabilitat.
3: Bueno, al final és que l'adult ha de comptar hasta 10 moltes vegades, també.
4: I 20 i 30.
3: I 20 i 30, sí, sí, totalment. Sí. I no és fàcil, el que sempre diem.
4: No és fàcil per a ningú. Després també valorar l'esforç, no només el resultat, vale? Això és que pues, moltes vegades els pares el que diuen és quina nota has tret?
3: Claro.
4: Vale, sí, però si ho pensem millor seria pues, més potent poder preguntar pues, has estudiat molt? Com t'has preparat? Saps?
3: Claro.
4: Per exemple, si un adolescent treu un 6 després d'esforçar-se molt, que nosaltres hem sigut conscients que l'han vist, no? que ha hagut aquest esforç, pues, hauríem de poder dir estic orgullós de com t'has esforçat, saps? Claro. Això els ensenya que el valor no depèn només del resultat. I llavors, claro, no tenen aquesta frustració que senten aquest fracàs, simplement si la persona s'esforça ho hem de... Los han de potenciar, no? Los hi han de fer saber. Ostres, estic tan contenta, no? De veure que t'has esforçat tant.
3: Claro.
4: És que ho estàs fent superbé. És que se nota que t'agrada i li poses èmfasis. Són estos missatges, no? Los que ajuden al nostre adolescent a continuar davant en el seu propòsit. Llavors, també, escoltar sense juzgar. Com moltes vegades han dit. Molt bé.
3: És complicat.
4: Sí.
3: Però, bueno, és un... Bueno, però, són deures, una mica,
4: no? Sí, però què passa quan no ho deixem de fer? Quan no ho deixem de fer, els nostres adolescents deixen d'explicar les coses.
3: Claro.
4: Perquè senten que els pares jutgen, donen lliçons immediatament o minimitzen el que estan sentint en aquell moment els adolescents.
3: O se comparen amb l'adolescent.
4: També.
3: Que, claro, hem de pensar que és que això sé que no és fàcil, el que vaig a dir, i, o sigui, moltes vegades anem en aquell plan de que jo a la teua edat, vale, jo a la teua edat fa 30 anys i el context era un altre, no? I se sabien menys coses que ara o se sabien d'una altra manera. Llavors crec que aquí també entra, que és algo, que és un discurs fàcil i que segurament, i que, bueno, i que jo l'he fet treballant en adolescents, jo a la teua edat, i després penses, bueno, jo a la seva edat tenia una altra vida, no tenia la mateixa que aquesta personeta, no? Llavors, això també hauríem de deixar de caure aquí, no? Perquè ja entrem a la comparació. Si la persona que se n'ha encarregat de cuidar-te i és el teu lloc segur,
4: dones tots missatges.
3: Dones tots missatges, tu seguiràs comparant-te del que parlàvem abans.
4: No arreglem, altres, no arreglem res, claro. No? Al contrari. Llavors, si un fill o una filla diu, ai, és que m'han deixat de costat al grup, no? Això hem d'evitar dir, va, això són tonteries, hem d'evitar dir això, perquè no són tonteries.
3: Què diem aquí?
4: Bueno, pues,
3: perquè què dius quan t'he fet?
4: Bueno, el que pots dir és, pues, entenc que això et fa sentir malament, vols explicar-me què és el que ha passat? Llavors, quan se senten escoltats, la seva autoestima es reforça. O sigui, potser el primer moment no et diran res, però, pues, bueno, poquet a poquet vas parlant d'altres coses, vas tornant a introduir el tema, vas posant-los el camí més fàcil per a que ells puguen... Potser diran petites coses, no? I tu et podràs muntar com una historieta i ajudaràs a aquesta historieta a fer-la gran, no? I que poquet a poquet se vagin animant a dir més coses, no? Sempre que el discurs sigui un discurs bo, un discurs assertiu, no? I que no hi haguem males paraules, o que és el que diem, no? No ho cataloguem com a tonteria. Llavors, pues, així serà, segurament que així serà diferent. Vale? Després també permetre que s'equivoquen.
3: Importantíssim.
4: És que això també dona per a un altre episodi,
3: és que després,
4: episodi,
3: quan,
4: no?
3: quan mos fem grans, si tenim la sensació de que no mos podem equivocar, aquí venen, ja deriven altres coses a l'edat adulta, ja deriven en les ansietats, ja deriven, pues, en inseguretats que dius ara no em caldrien, no?
4: Sí.
3: I això també és tan crucial, l'adolescència.
4: Sí, és que pareix que els pares, no, d'avui en dia, com a que tendixen a protegir de tal manera, no? Sobretot que no els hi passi res, però és que al final els estan posant difícil.
3: Claro.
4: Fent així, els estan posant difícil perquè així no es fan adults mai, han de deixar que s'equivoquen perquè han de treballar, han de deixar que els nostres adolescents es frustren.
3: Claro, claro.
4: Per aprendre.
3: Han de transitar totes les emocions per anar això.
4: Sí, llavors, pues, claro, és l'error, no, que fan els pares, que avui en dia els pues, volen protegir de tot. Però claro, l'autoestima se construeix quan aprenen que se poden equivocar.
3: Claro.
4: O sigui, està permès equivocar-se, no? Que poden solucionar problemes, que poden tornar a intentar-ho. Estos són els missatges que han de tindre de clars, però per a això s'han d'equivocar.
3: Claro.
4: Si no, no ho sabran, no? Claro, és com el que diem, no? Si sempre els hi solucionem la vida, no,
3: claro,
4: desenvolupen confiança en ells mateixos,
3: sí,
4: perquè si t'hi fixes, Ima, l'important de tot això és que s'equivoquen, sàpiguen sortir-se'n de la situació i es donen una oportunitat.
3: I això, mira, ara m'ha vingut al cap una... Bueno, dic anècdota per catalogar-ho d'alguna manera, i és que, bueno, algú molt proper meu, a tercer de primària, una cosa així, el xiquet se va deixar el llibre al col·le, no va poder fer els deures, vale? I va ser com... va estar enviant missatge al grup dels pares, feu foto, que si no el xiquet no pot fer els deures, tal, qual... Bueno, clar, l'endemà, com a anècdota, explicar a la professora de... Ostres, se va deixar el llibre al col·le, no podia fer els deures, menys mal que, no? Vaig parlar al grup de pares i van passar la foto, i la professora li va dir, pues això no ho vas fer bé,
4: no,
3: perquè ell, les conseqüències haguessin sigut, pues, que avui hagués fet els deures a l'hora del pati, i hagués après que no s'ha de deixar el llibre, no?
4: Claro,
3: ostres, això va ser...
4: solucionant tot el teu... És que tenia més, no? En este cas, tenia més la mare, tenia més el problema la mare que no pas el xiquet.
3: Clar,
4: no?
3: El xiquet era com, mama... El xiquet estava preocupat, òbviament, i, però igualment, clar, la professora va dir això, bueno, va ser una reflexió, ostres, és veritat, no? I està bé que s'equivoquen en aquest sentit.
4: No podem solucionar-los i tot.
3: Aquí, claro.
4: I ells, pues, està bé, pues, mira, no li passarà més.
3: Claro,
4: no,
3: claro.
4: Doncs se tracta d'això, no?
3: Te passa quan ets gran, no? Que te deixes algo que et fa falta per a la feina, per exemple.
4: Però que no xiquet, estava acostumat a que la mama li solucionava tot. Llavors, pues bueno, no ha passat res, aquí no ha passat res.
3: Claro.
4: El dia que passi i la mama no estigui per a solucionar-li, aquí tindrem un problema. I és per això que això ho hem d'evitar, no? Llavors, també l'altre punt final, no?, és donar exemple. O sigui, pensa una cosa, Imma, que els fills aprenen molt més del que veuen que del que escolten.
3: Totalment.
4: Per això hem de ser nosaltres mateixos, no? En aquest cas, els pares han de ser l'exemple. Llavors, pensa que si un pare diu sovint «Ai, pues, jo no servixo per a res, no faig, és que últimament tot ho faig malament», perquè, no? Tots aquests missatges negatius... Claro, què passa? Què fa el fill? Ho interioritza, i per això és important mostrar també l'autoestima sana com a adults.
3: Claro.
4: Vale? També hem de saber com a adult reconèixer els errors, cuidar-se, parlar-se en respecte, vale? Vull dir, al final és canviar una miqueta la dinàmica. Ai, pues esta setmana he tingut molt mala sort, però bueno, la setmana que ve serà millor.
3: Claro, claro. Menos mal que s'ha acabat, eh? Ja dilluns comencem de zero, claro, és així.
4: Perquè sí, si no, sí. És què passa? Ells, és que és l'exemple, no? Copien de l'exemple,
3: claro.
4: Saps? Llavors, pues, bueno, una mica així com a tancament, no? Jo penso que si volem ajudar el nostre adolescent a tindre una autoestima sana, hem de recordar tres coses molt simples, vale? I una és, escolta més, jutja menys i valorar-los pel que són, no només pel que aconseguís.
3: Perfecte, m'encanta aquesta reflexió final.
4: Vale, perquè si no, això és un desastre, no? Perquè no sempre aconseguiran coses.
3: Claro.
4: No, perquè pareix que han d'aconseguir coses sempre, han d'aconseguir reptes, no sempre. L'important és participar, fer les coses bé, però no has de ser el millor en tot.
3: Has de
4: disfrutar.
3: Claro, i has de ser, si vols ser millor, que siguis millor que el tu d'ahir, per dir-ho així. No
4: molt
3: sé
4: bé.
3: Si ho he dit bé, però,
4: sí, pues, però, poc a poc, posant-te reptes personals, però sense arribar a aquest punt de no intentar-ho per no fracassar.
3: Claro.
4: Vale? Perquè molts d'ells el que fan és que pa que intentar-ho si total. No, ja, no,
3: això no.
4: Això
3: no s'ha d'anar bé. Igual no ho has fet mai.
4: No.
3: Claro.
4: Llavors, claro, quan un jove sent que és valorat i estimat tal com és ell, vale? Estem posant les bases d'una autoestima forta per a tota la vida.
3: Molt bé. Pues bueno, Laura, així es queda. Moltes gràcies.
4: Gràcies. Hasta la
3: setmana que ve.
4: Adéu.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
5: Hay un momento... Exacto, ese momento. Cuando cierras la puerta, coges el volante y piensas... Este ya es mío. Da igual si tiene 0 kilómetros o si ya ha vivido alguna historia antes. Lo importante es cómo empieza la tuya. En la Feria de Ocasión de Auto Esteller encontrarás vehículos SEAT y Cupra revisados, garantizados y preparados para empezar contigo una nueva aventura. Del 1 al 6 de junio en Auto Esteller, en Vinaròs y Tortosa. Tu coche de ocasión, de confianza.
1: 23ª Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, 6ª tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23ª Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
3: I
6: I de seguida, en 4 minuts, arribem a les 9 del matí, hora punta i hora d'informatiu. Ho fem amb Nelly Furtado. En aquest cas, acompanyat per Juanes, la cançó es diu Te Busqué.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
6: És hora apuntar, són ja les 9 del matí, és hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
7: Molt bon dia, Inma.
6: Els agents rurals preveuen restringir l'accés a parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre durant l'eclipsi.
7: Durant la presentació del nou pla estratègic del cos d'agents rurals de la demarcació, l'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, va explicar que hi haurà control d'accés per evitar la massificació de persones tant pel perill d'incendis com per la seguretat. Algunes de les zones en les que es preveu realitzar estos controls són els ports, el Delta o la Serra de Llaveria. El màxim responsable va explicar també que la plantilla s'ampliarà amb més d'un centenar d'efectius, passant dels 80 agents al camp, 186 al Camp de Tarragona i de 160 a 162 a l'Ebre. Respecte a les noves bases de mora d'Ebre i Amposta, es troben en la fase prèvia a la licitació.
6: Deltebre reforça el drenatge del cementiri municipal amb una inversió de més de 115.000 euros.
7: L'actuació contempla la reposició de la xarxa de sanejament malmesa, la instal·lació de nous col·lectors, embornals i pous de registre, així com la renovació del sistema de bombeig de les aigües pluvials. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que aquesta intervenció servirà tant per adaptar el cementiri a una realitat climàtica més exigent com per continuar millorant les instal·lacions municipals. Els treballs tenen un termini d'execució previst de 4 mesos i estan finançats per subvencions de la Generalitat de Catalunya i del govern espanyol.
6: Xavier Estrada Fernández presentarà en Posta el llibre El partit que no veus.
7: La Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó acollirà la presentació de l'obra que reflexiona sobre la importància de la salut mental en l'esport i aborda aspectes com la gestió emocional, estrès o la presa de decisions sota pressió. Amb una llarga trajectòria a l'elit arbitral, Estrada defensa que el rendiment esportiu no depèn només de la preparació física, sinó també de la fortalesa mental. La presentació, moderada per la psicòloga esportiva Marc Curto, està oberta al públic i vol generar reflexió sobre els reptes psicològics que afronten esportistes, entrenadors i altres professionals de l'àmbit esportiu.
8: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
9: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
8: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
9: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
8: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
10: Imagina Ràdio.
11: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
6: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
7: Avui dimarts hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 30 i 33 graus a les hores centrals.
6: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies. Que passes molt bon dia i ens trobem demà aquí al De Bon Matí.
7: Molt bon dia.
6: Bé, recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i si no, a més, també pots connectar-te per ampliar informació al nostre digital imaginaradio.cat.
12: Recordes això?
13: Somriu!
12: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
14: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els bràquets tradicionals.
15: Demana la teva primera visita gratuïta.
14: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
15: O ebreclinicdental.com.
14: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
15: O montsiadental.com.
14: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
15: O azahardental.com.
14: Fes com jo i somriu a la vida.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
10: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
13: A la vez con la mau que es un escándalo. Llamar punk y ya el pogo no te bando. Sense pijama en la

0: Avui la cançó en català és... ens arriba de la mà de Figaflauas, en aquest cas amb la col·laboració de la Muixca. La cançó es diu Diable. La cançó en català que, com sempre, pues, és una cançó que ens arriba a gentilesa de Fusteria Rupérez.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Inma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Ràdio. Imagina.
0: I són les 9 i 7 i és el moment d'escoltar la música de Florida. La cançó es diu My House.

0: It's my house. Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
1: I anem ara a fer una ullada als resultats dels sortejos efectuats ahir dilluns. Comencem amb la 649. La combinació guanyadora ha estat formada pel 7, el 17, el 18, 41, 43 i 45. El complementari és el número 1 i el reintegrament el 7. Els números de la primitiva han estat l'1, el 4, l'11, 12, 23 i 39. Complementari 27 i reintegrament el 9. A la Bonoloto, la combinació ha estat la formada pel 6, el 10, 23, 30, 46 i 48. Complementari 29 i reintegrament el 5. Els números del trio han estat el 6, el 4 i el 0. I finalment, al cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 78.747 i la sèrie, la 26.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Lo que pasó, pasó. Álvaro Soler y Marta Santos.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Lesguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Lesguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977-70-69-42.
3: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977-70-12-57. Fatzini.net.
4: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
5: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
4: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
5: JMS Vehicles Industrials.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.
6: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Inma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Radio. Imagina.
1: I tot seguit, David Bo farà un repàs a totes les activitats i a la cartellera que hi ha programada per a les pròximes setmanes a Sala B Teatre d'Amposta. David, bon dia.
2: Hola, Imma. Pues este juny, a Sala B, tenim quatre propostes que, de veritat, no us podeu perdre. Comencem el dia 6, el dissabte a les 8, en l'espectacle Qui va matar el meu pare, de Sixto Paz, amb l'actor Damnis Balduz. L'adaptació teatral d'una novel·la d'Eduard Louis, dirigida per Pau Roca i, com diem, interpretada en solitari per Damnis Balduz. Una obra increïble que explora la relació entre un fill i el seu pare dins d'un entorn marcat per la pobresa, la violència estructural i la homofòbia. És, de veritat, una proposta intensa, emotiva, sobre la identitat, sobre la classe social, sobre la memòria familiar, molt emocionant, que no us podeu perdre. Continuem el dia 14, diumenge, a les 7, amb Una bellíssima jornada, amb Alma Steiner i Piero Steiner, és a dir, filla i pare. És un espectacle de dansa-teatre amb la companyia Kernel Dance Theater, on, com diem, filla i pare, a la vida real, comparteixen escenari per primera vegada. La peça construeix un viatge íntim i tragicòmic sobre l'herència emocional, el pas del temps i els vincles familiars. Ja veureu, és increïble veure com existeix aquesta química entre pare i filla, dalt i baix de l'escenari. Increïble, increïble. Continuem. El dissabte 20 a les 8, El tamaño del amor importa, amb Dani Viciedo i Miguel Roldán. Una comèdia de Nueve Musas Producciones, una comèdia aromàntica, com diuen ells, escrita i interpretada pel mateix Dani Viciedo. Bueno, una parella que es retroba inesperadament a la consulta del terapeuta i això els obligarà a afrontar directament les ferides que van provocar la ruptura. A través de molt d'humor, moltíssimes discussions, moltes situacions hilarants, l'obra parla de relacions afectives, de les relacions afectives contemporànies i les inseguretats emocionals que això, és a dir, que mos causen, no? I la necessitat d'aprendre a estimar-se per a poder estimar els altres. Una proposta, ja veureu, fresca, divertida, sobre l'amor, les frustracions i les segones oportunitats. I acabem lo més, el dia 26, a les 10:30, en No és lo mismo, el nostre book insignia, el nostre espectacle resident. En esta ocasió, l'edició l'hem titulat Pride. Ens trobem al juny, és el mes de l'orgull LGTBIQ+, i per tant, les nostres dracs havien de fer honor en este mes, i el que estem preparant, com sempre, les nostres tres protagonistes, Fita, Divax i Steinburg, és una proposta que combina, com sempre, monòlegs, música, improvisació i molta, molta cultura drag per a reivindicar la diversitat sexual i la història del col·lectiu. Farem un recorregut històric, com sempre, irreverent i políticament incorrectíssim, sobre la història del moviment. Una nit, com sempre, participativa i desenfadada per a celebrar la llibertat, la dissidència queer i l'orgull. Com sempre, en molt d'humor i en molta energia. Us necessitem. La Sala B està fent els seus primers passos, tot i que està a punt de complir ja els seus primers 12 mesos, el seu primer anyet, però us necessitem per a que realment aquesta proposta de cultural ampostina i del territori acabe arrelant-se i acabe quedant-se. Així que, per favor, ompliu el teatre estos 4 dies i allí estarem. Moltes, moltes gràcies.
0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Els números 1 de sempre. Imagina Ràdio.
0: La millor música
3: per sentir-se bé. Imagina.
1: I després de l'agenda de Sala B Teatre, en només 5 minuts arribem a les 9:30 del matí. Posem ja el punt i final al de Bon Matí avui dimarts. I ho fem amb la música de Beloved. La cançó es diu Sweet Harmony i d'aquesta manera, pues, res, desitjar pues, que passis molt bon dia. Recordar-te que ens trobem demà a les 8 i cara a les 9 i mitja et deixo amb 30 minuts de música sense interrupcions. Així que molt bon dimarts.

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
0: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música per sentir-se bé.
1: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els agents rurals preveuen restringir l'accés a parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre durant l'eclipsi. Durant la presentació del nou pla estratègic del cos d'agents rurals de la demarcació, l'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, va explicar que hi haurà control d'accés per evitar la massificació de persones, tant pel perill d'incendis com per la seguretat. Algunes de les zones en les que es preveu realitzar estos controls són els ports, el Delta o la Serra de Llaveria. El màxim responsable va explicar també que la plantilla s'ampliarà amb més d'un centenar d'efectius, passant dels 80 agents als 186 al Camp de Tarragona i de 160 a 162 a l'Ebre. Respecte a les noves bases de Móra d'Ebre i Amposta, es troben en la fase prèvia a la licitació. Deltebre reforça el drenatge del cementeri municipal amb una inversió de més de 115.000 euros. L'actuació contempla la reposició de la xarxa de sanejament malmesa, la instal·lació de nous col·lectors, embornals i pous de registre, així com la renovació del sistema de bombeig de les aigües pluvials. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que aquesta intervenció servirà tant per adaptar el cementeri a una realitat climàtica més exigent com per continuar millorant les instal·lacions municipals. Els treballs tenen un termini d'execució previst de 4 mesos i estan finançats per subvencions de la Generalitat de Catalunya i del govern espanyol. Xavier Estrada Fernández presentarà en posta el llibre El partit que no veus. La Biblioteca Comarcal Sebastià Junarbó acollirà la presentació de l'obra que reflexiona sobre la importància de la salut mental en l'esport i aborda aspectes com la gestió emocional, l'estrès o la presa de decisions sota pressió. Amb una llarga trajectòria a l'elit arbitral, Estrada defensa que el rendiment esportiu no depèn només de la preparació física, sinó també de la fortalesa mental. La presentació, moderada per la psicòloga esportiva Marc Curto, està oberta al públic i vol generar reflexió sobre els reptes psicològics que afronten esportistes, entrenadors i altres professionals de l'àmbit esportiu.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 30 i 33 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta, amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
4: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
5: Serà Nit Remember.
6: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
4: 13 de juny.
6: 13 de juny.
4: A partir de les 12 de la nit.
6: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
4: A la coberta dels lligallos.
6: Organitza penya taurina Mai Acabem.
7: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
0: Imagina Ràdio,

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Els agents rurals preveuen restringir l'accés a parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre durant l'eclipsi. Durant la presentació del nou pla estratègic del cos d'agents rurals de la demarcació, l'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, va explicar que hi haurà control d'accés per evitar la massificació de persones, tant pel perill d'incendis com per la seguretat. Algunes de les zones en les que es preveu realitzar estos controls són els ports, el Delta o la Serra de Llaveria. El màxim responsable va explicar també que la plantilla s'ampliarà amb més d'un centenar d'efectius, passant dels 80 agents als 186 al Camp de Tarragona i de 160 a 162 a l'Ebre. Respecte a les noves bases de Móra d'Ebre i Amposta, es troben en la fase prèvia a la licitació. Deltebre reforça el drenatge del cementeri municipal amb una inversió de més de 115.000 euros. L'actuació contempla la reposició de la xarxa de sanejament malmesa, la instal·lació de nous col·lectors, embornals i pous de registre, així com la renovació del sistema de bombeig de les aigües pluvials. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que aquesta intervenció servirà tant per adaptar el cementeri a una realitat climàtica més exigent com per continuar millorant les instal·lacions municipals. Els treballs tenen un termini d'execució previst de 4 mesos i estan finançats per subvencions de la Generalitat de Catalunya i del govern espanyol. Xavier Estrada Fernández presentarà en posta el llibre El partit que no veus. La Biblioteca Comarcal Sebastià Junarbó acollirà la presentació de l'obra que reflexiona sobre la importància de la salut mental en l'esport i aborda aspectes com la gestió emocional, l'estrès o la presa de decisions sota pressió. Amb una llarga trajectòria a l'elit arbitral, Estrada defensa que el rendiment esportiu no depèn només de la preparació física, sinó també de la fortalesa mental. La presentació, moderada per la psicòloga esportiva Marc Curto, està oberta al públic i vol generar reflexió sobre els reptes psicològics que afronten esportistes, entrenadors i altres professionals de l'àmbit esportiu. I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 30 i 33 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
2: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Ei, Jordi, sortim a sopar?
6: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
5: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
6: Quin bon consell! On dius que sopem?
5: Va, que et deixo triar restaurant. Però pagues tu.
4: Palomo Consultors. 50 anys assessorant empreses i professionals.
7: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu? Què vols ser? Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. La plataforma en defensa de l'Ebre insisteix a mobilitzar sediments i blindar el cabal de llacunes i badies en les primeres al·legacions al Pla Hidrològic de l'Ebre. La plataforma ha reclamat canvis en tres dels àmbits dels esquemes de temes importants, pas previ a l'esborrany del nou Pla de Conca per al període de 2027-2033. La PDE ha tornat a exigir que es retorni la dotació dels regants de riu de Canyes al Siurana, que es concretin actuacions per mobilitzar sediments i que es blindi la dotació dels regants del Delta perquè és l'única aportació que reben llacunes i badies. L'organització ha presentat fins a 18 al·legacions als ETI, juntament amb les 25 organitzacions i moviments socials que aglutina Conca Azul. El Montsià commemora el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones amb una jornada de reflexió i sensibilització. L'acte, organitzat pels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminisme, els de Salut i el Consell Comarcal del Montsià, va posar l'accent en la necessitat d'abordar la salut amb perspectiva de gènere per millorar la prevenció, el diagnòstic i els tractaments. Un dels moments centrals va ser la conferència de la doctora Anna Panicello sobre les malalties cardiovasculars en les dones, una realitat que continua estant infradiagnosticada. La commemoració ha servit per reivindicar una atenció sanitària més equitativa i adaptada a les necessitats de les dones al llarg de la vida. Alcanar homenatge al llegat d'Abubakar al-Turtutsi 9 segles després de la seva mort. Amb esta commemoració es vol reivindicar la figura del poeta i jurista andalusí i el seu llegat vinculat a la convivència i el diàleg entre cultures. El primer gran acte serà el concert d'Arturo Gaya, que es farà el 5 de juny al Verge de la Mestra Gual a les 8 de la tarda. Al llarg del 2026, la commemoració també realitzarà una exposició, una conferència i la projecció d'un documental al voltant de la figura de l'intel·lectual de l'Al-Àndalus. Des de l'Ajuntament destaquen la vigència dels valors que defensa pensava a Abubakar, com la convivència, la justícia i el diàleg entre cultures. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè amb alguns núvols i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Mas de Barberans i Prat de Comte i als 33 a Xerta i Móra la Nova. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: A EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en CAFE, el grau en fisioteràpia o la doble titulació CAFE i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUCES, fes de la teva passió la teva professió.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

I and I to everyone.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
2: I per tot el que viurem.
1: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
3: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
4: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
7: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
8: Imagina. Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. La plataforma en defensa de l'Ebre insisteix a mobilitzar sediments i blindar el cabal de llacunes i badies en les primeres al·legacions al Pla Hidrològic de l'Ebre. La plataforma ha reclamat canvis en tres dels àmbits dels esquemes de temes importants, pas previ a l'esborrany del nou Pla de Conca per al període de 2027-2033. La PDE ha tornat a exigir que es retorni la dotació dels regants de riu de Canyes al Siurana, que es concretin actuacions per mobilitzar sediments i que es blindi la dotació dels regants del Delta perquè és l'única aportació que reben llacunes i badies. L'organització ha presentat fins a 18 al·legacions als ETI, juntament amb les 25 organitzacions i moviments socials que aglutina Conca Azul. El Montsià commemora el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones amb una jornada de reflexió i sensibilització. L'acte, organitzat pels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminisme, els de Salut i el Consell Comarcal del Montsià, va posar l'accent en la necessitat d'abordar la salut amb perspectiva de gènere per millorar la prevenció, el diagnòstic i els tractaments. Un dels moments centrals va ser la conferència de la doctora Anna Panicello sobre les malalties cardiovasculars en les dones, una realitat que continua estant infradiagnosticada. La commemoració ha servit per reivindicar una atenció sanitària més equitativa i adaptada a les necessitats de les dones al llarg de la vida. Alcanar homenatge al llegat d'Abubakar al-Turtutsi 9 segles després de la seva mort. Amb esta commemoració es vol reivindicar la figura del poeta i jurista andalusí i el seu llegat vinculat a la convivència i el diàleg entre cultures. El primer gran acte serà el concert d'Arturo Gaya, que es farà el 5 de juny al Verge de la Mestragual a les 8 de la tarda. Al llarg del 2026, la commemoració també realitzarà una exposició, una conferència i la projecció d'un documental al voltant de la figura de l'intel·lectual de l'Al-Àndalus. Des de l'Ajuntament destaquen la vigència dels valors que defensava Abubakar, com la convivència, la justícia i el diàleg entre cultures. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè amb alguns núvols i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Mas de Barberans i Prat de Comte i als 33 a Xerta i Móra la Nova. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
2: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai em mor tornaran del passat.
3: Serà
2: Nit Remember.
3: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
2: 13 de juny.
3: 13 de juny.
2: A partir de les 12 de la nit.
3: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
2: A la coberta dels lligallos.
3: Organitza penya taurina Mai Acabem.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
6: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
7: Imagina Radio.
8: ¿Cómo

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El periodista Josep Vallerri és nominat cronista de la ciutat de Tortosa per unanimitat del plenari. La iniciativa sorgeix de la petició de la Junta de la Demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya el setembre de 2025. En els darrers mesos s'ha aprovat un reglament regulador d'aquesta figura i després del període d'exposició pública i sense que s'hi hagi presentat al·legacions, es va aprovar al març. La proposta s'havia d'avalar per 2/3 parts del plenari i s'ha aprovat per unanimitat. La sessió plenària també ha donat suport a la moció d'Esquerra per implementar el tren tram a les Terres de l'Ebre a proposta de la plataforma Trens i Transports Dignes. 6 platges de les Terres de l'Ebre tindran àrea de bany amb gossos este estiu. Al Montsià, cada municipi costaner compta amb un espai per a mascotes, Alcanar, La Ràpita, Amposta i Sant Jaume d'Enveja, i pel que fa al Baix Ebre, també hi ha 2 platges habilitades per a gossos, consolidant l'oferta d'aquests espais al litoral ebrenc. En alguns casos, com a la platja de la Platjola d'Alcanar, l'accés amb animals està regulat amb horaris específics durant la temporada alta de bany. Aquestes zones formen part de la 50ª de platges per a gossos que hi haurà enguany al litoral català, amb l'objectiu de facilitar la convivència entre usuaris i mascotes. El festival Riu Viu de les Terres de l'Ebre tindrà Sexeni i Joan Rovira com a caps de cartell. La primera edició del festival se celebrarà a la platja Fluvial d'Aldover del 19 al 21 de juny i hi haurà més d'una 30ª de propostes entre música, circ, teatre, tallers i tas de vins i olis. Els Grallers de Roquetes i Aldoaire donaran el tret de sortida a les jornades, que també comptaran amb el cabaret de la Catxel, l'espectacle I ara què de Marc Grifoll o Terra Baixa en essència de la companyia Teia Teatre. El festival inclou l'espai de les piscines municipals amb jocs infantils i la instal·lació d'un globus aerostàtic al camp de futbol que permetrà als visitants pujar-hi. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè amb alguns núvols puntuals i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Mas de Barberans i Prat de Comte i als 33 graus a Xerta i Móra la Nova. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: El deliciós sabor i la tècnica de preparació. Una explosió de sabors i textures que ha conquerit els paladars de milers de persones. No et quedis sense tastar-lo. Jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Més informació a visitametlladecmar.com.
1: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
2: Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.
3: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb Vida M. Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb Vida M. Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
4: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta, amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
4: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
1: 23a Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, sisena tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23a Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El periodista Josep Vallerri és nominat cronista de la ciutat de Tortosa per unanimitat del plenari. La iniciativa sorgeix de la petició de la Junta de la Demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya el setembre de 2025. En els darrers mesos s'ha aprovat un reglament regulador d'aquesta figura i després del període d'exposició pública i sense que s'hi hagi presentat al·legacions, es va aprovar al març. La proposta s'havia d'avalar per 2/3 del plenari i s'ha aprovat per unanimitat. La sessió plenària també ha donat suport a la moció d'Esquerra per implementar el tren tram a les Terres de l'Ebre a proposta de la plataforma Trens i Transports Dignes. 6 platges de les Terres de l'Ebre tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Montsià, cada municipi costaner compta amb un espai per a mascotes, Alcanar, la Ràpita, Amposta i Sant Jaume d'Enveja, i pel que fa al Baix Ebre, també hi ha 2 platges habilitades per a gossos, consolidant l'oferta d'aquests espais al litoral ebrenc. En alguns casos, com a la platja de la Platjola d'Alcanar, l'accés amb animals està regulat amb horaris específics durant la temporada alta de bany. Aquestes zones formen part de la 50ena de platges per a gossos que hi haurà enguany al litoral català, amb l'objectiu de facilitar la convivència entre usuaris i mascotes. El festival Riu Viu de les Terres de l'Ebre tindrà Sexeni i Joan Rovira com a caps de cartell. La primera edició del festival se celebrarà a la platja Fluvial d'Aldover del 19 al 21 de juny i hi haurà més d'una 30ena de propostes entre música, circ, teatre, tallers i tas de vins i olis. Els Grallers de Roquetes i Aldoaire donaran el tret de sortida a les jornades, que també comptaran amb el cabaret de la Catxel, l'espectacle I ara què de Marc Grifoll o Terra Baixa en essència de la companyia Teia Teatre. El festival inclou l'espai de les piscines municipals amb jocs infantils i la instal·lació d'un globus aerostàtic al camp de futbol que permetrà als visitants pujar-hi. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè amb alguns núvols puntuals i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Mas de Barberans i Prat de Comte i als 33 graus a Xerta i Móra la Nova. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
2: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
3: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
4: Serà Nit Remember.
5: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
3: 13 de juny.
5: 13 de juny.
3: A partir de les 12 de la nit.
5: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
3: A la coberta dels lligallos.
5: Organitza penya taurina Mai Acabem.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
7: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
8: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La plataforma en defensa de l'Ebre insisteix a mobilitzar sediments i blindar el cabal de llacunes i badies en les primeres al·legacions al Pla Hidrològic de l'Ebre. La plataforma ha reclamat canvis en tres dels àmbits dels esquemes de temes importants, pas previ a l'esborrany del nou Pla de Conca per al període de 2027-2033. La PDE ha tornat a exigir que es retorni la dotació dels regants de riu de Canyes al Siurana, que es concretin actuacions per mobilitzar sediments i que es blindi la dotació dels regants del Delta perquè és l'única aportació que reben llacunes i badies. L'organització ha presentat fins a 18 al·legacions als ETI, juntament amb les 25 organitzacions i moviments socials que aglutina Conca Azul. El Montsià commemora el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones amb una jornada de reflexió i sensibilització. L'acte, organitzat pels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminisme, els de Salut i el Consell Comarcal del Montsià, va posar l'accent en la necessitat d'abordar la salut amb perspectiva de gènere per millorar la prevenció, el diagnòstic i els tractaments. Un dels moments centrals va ser la conferència de la doctora Anna Panicello sobre les malalties cardiovasculars en les dones, una realitat que continua estant infradiagnosticada. La commemoració ha servit per reivindicar una atenció sanitària més equitativa i adaptada a les necessitats de les dones al llarg de la vida. Alcanar homenatge al llegat d'Abubakar al-Turtutsi 9 segles després de la seva mort. Amb esta commemoració es vol reivindicar la figura del poeta i jurista andalusí i el seu llegat vinculat a la convivència i el diàleg entre cultures. El primer gran acte serà el concert d'Arturo Gaya, que es farà el 5 de juny al Verge de la Mestragual a les 8 de la tarda. Al llarg del 2026, la commemoració també realitzarà una exposició, una conferència i la projecció d'un documental al voltant de la figura de l'intel·lectual de l'Al-Àndalus. Des de l'Ajuntament destaquen la vigència dels valors que defensava Abubakar, com la convivència, la justícia i el diàleg entre cultures. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè amb alguns núvols i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Mas de Barberans i Prat de Comte i als 33 a Xerta i Móra la Nova. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
3: La millor música
2: per sentir-se

0: Ei, Jordi, sortim a sopar?
1: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
0: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
1: Quin bon consell! On dius que sopem?
0: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
2: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
3: 23ª Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, 6ª tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23ª Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser? Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
3: El meu pare deia que un cotxe d'ocasió és com una cita a cegues. Pot sortir malament o pot canviar-te la vida. Suposo que per això, quan vaig entrar a AutoEsteller, vaig mirar primer les persones i després els cotxes. Fira del vehicle d'ocasió AutoEsteller de l'1 al 6 de juny amb vehicles Seat i Cupra revisats i garantits a Vinaròs i Tortosa. AutoEsteller, el teu cotxe d'ocasió de confiança.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. La plataforma en defensa de l'Ebre insisteix a mobilitzar sediments i blindar el cabal de llacunes i badies en les primeres al·legacions al Pla Hidrològic de l'Ebre. La plataforma ha reclamat canvis en tres dels àmbits dels esquemes de temes importants, pas previ a l'esborrany del nou Pla de Conca per al període de 2027-2033. La PDE ha tornat a exigir que es retorni la dotació dels regants de riu de Canyes al Siurana, que es concretin actuacions per mobilitzar sediments i que es blindi la dotació dels regants del Delta perquè és l'única aportació que reben llacunes i badies. L'organització ha presentat fins a 18 al·legacions als ETI, juntament amb les 25 organitzacions i moviments socials que aglutina Conca Azul. El Montsià commemora el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones amb una jornada de reflexió i sensibilització. L'acte, organitzat pels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminisme, els de Salut i el Consell Comarcal del Montsià, va posar l'accent en la necessitat d'abordar la salut amb perspectiva de gènere per millorar la prevenció, el diagnòstic i els tractaments. Un dels moments centrals va ser la conferència de la doctora Anna Panicello sobre les malalties cardiovasculars en les dones, una realitat que continua estant infradiagnosticada. La commemoració ha servit per reivindicar una atenció sanitària més equitativa i adaptada a les necessitats de les dones al llarg de la vida. Alcanar homenatge al llegat d'Abubakar al-Turtutsi 9 segles després de la seva mort. Amb esta commemoració es vol reivindicar la figura del poeta i jurista andalusí i el seu llegat vinculat a la convivència i el diàleg entre cultures. El primer gran acte serà el concert d'Arturo Gaya, que es farà el 5 de juny al Verge de la Mestragual a les 8 de la tarda. Al llarg del 2026, la commemoració també realitzarà una exposició, una conferència i la projecció d'un documental al voltant de la figura de l'intel·lectual de l'Al-Àndalus. Des de l'Ajuntament destaquen la vigència dels valors que defensava Abubakar, com la convivència, la justícia i el diàleg entre cultures. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè amb alguns núvols i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Mas de Barberans i Prat de Comte i als 33 a Xerta i Móra la Nova. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
4: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
5: Serà Nit Remember.
6: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
4: 13 de juny.
6: 13 de juny.
4: A partir de les 12 de la nit.
6: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
4: A la coberta dels lligallos.
6: Organitza penya taurina Mai Acabem.
7: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
8: Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi, tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan, i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.

0: Ζου.
1: D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música.
1: Per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Són les 6.
3: Les notícies amb Roger Franquet.
4: Bona tarda. El periodista Josep Vallerri és nominat cronista de la ciutat de Tortosa per unanimitat del plenari. La iniciativa sorgeix de la petició de la Junta de la Demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya el setembre de 2025. En els darrers mesos s'ha aprovat un reglament regulador d'aquesta figura i després del període d'exposició pública i sense que s'hi hagi presentat al·legacions, es va aprovar al març. La proposta s'havia d'avalar per dues terceres parts del plenari i s'ha aprovat per unanimitat. La sessió plenària també ha donat suport a la moció d'Esquerra per implementar el tren tram a les Terres de l'Ebre a proposta de la plataforma Trens i Transports Dignes. 6 platges de les Terres de l'Ebre tindran àrea de bany amb gossos este estiu. Al Montsià, cada municipi costaner compta amb un espai per a mascotes, Alcanar, la Ràpita, Amposta i Sant Jaume d'Enveja, i pel que fa al Baix Ebre, també hi ha dues platges habilitades per a gossos consolidant l'oferta d'aquests espais al litoral ebrenc. En alguns casos, com a la platja de la Platjola d'Alcanar, l'accés amb animals està regulat amb horaris específics durant la temporada alta de bany. Aquestes zones formen part de la 50ª de platges per a gossos que hi haurà enguany al litoral català, amb l'objectiu de facilitar la convivència entre usuaris i mascotes. El Festival Riu Viu de les Terres de l'Ebre tindrà Sexeni i Joan Rovira com a caps de cartell. La primera edició del festival se celebrarà a la platja Fluvial d'Aldover del 19 al 21 de juny i hi haurà més d'una trentena de propostes entre música, circ, teatre, tallers i tas de vins i olis. Els Grallers de Roquetes i Aldoaire donaran el tret de sortida a les jornades, que també comptaran amb el cabaret de la Catxel, l'espectacle I ara què de Marc Grifoll o Terra Baixa en essència de la companyia Teia Teatre. El festival inclou l'espai de les piscines municipals amb jocs infantils i la instal·lació d'un globus aerostàtic al camp de futbol que permetrà als visitants pujar-hi. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb alguns núvols i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
2: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
1: Si no sou socis, a Ebretiquet.
2: Servei de bus gratuït.
1: 27 de juny.
2: 27 de juny.
1: La nit que no et pots perdre.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900 131 002 o a IO

0: Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. Euses, fes de la teva passió la teva professió.
1: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
2: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
1: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
2: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
1: Aquesta primavera, fes la teua.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor, monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
2: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a AutoEsteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. AutoEsteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Imagina Ràdio.

0: Gasó, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El periodista Josep Bayerri és nominat cronista de la ciutat de Tortosa per unanimitat del plenari. La iniciativa sorgeix de la petició de la Junta de la Demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya el setembre de 2025. En els darrers mesos s'ha aprovat un reglament regulador d'aquesta figura i després del període d'exposició pública i sense que s'hi hagi presentat al·legacions, es va aprovar al març. La proposta s'havia d'avalar per dues terceres parts del plenari i s'ha aprovat per unanimitat. La sessió plenària també ha donat suport a la moció d'Esquerra per implementar el tren tram a les Terres de l'Ebre a proposta de la plataforma Trens i Transports Dignes. 6 platges de les Terres de l'Ebre tindran àrea de bany amb gossos este estiu. Al Montsià, cada municipi costaner compta amb un espai per a mascotes, Alcanar, la Ràpita, Amposta i Sant Jaume d'Enveja, i pel que fa al Baix Ebre, també hi ha dues platges habilitades per a gossos consolidant l'oferta d'aquests espais al litoral ebrenc. En alguns casos, com a la platja de la Platjola d'Alcanar, l'accés amb animals està regulat amb horaris específics durant la temporada alta de bany. Aquestes zones formen part de la 50ª de platges per a gossos que hi haurà enguany al litoral català, amb l'objectiu de facilitar la convivència entre usuaris i mascotes. El Festival Riu Viu de les Terres de l'Ebre tindrà Sexeni i Joan Rovira com a caps de cartell. La primera edició del festival se celebrarà a la platja Fluvial d'Aldover del 19 al 21 de juny i hi haurà més d'una trentena de propostes entre música, circ, teatre, tallers i tas de vins i olis. Els Grallers de Roquetes i Aldoaire donaran el tret de sortida a les jornades, que també comptaran amb el cabaret de la Catxel, l'espectacle I ara què de Marc Grifoll o Terra Baixa en essència de la companyia Teia Teatre. El festival inclou l'espai de les piscines municipals amb jocs infantils i la instal·lació d'un globus aerostàtic al camp de futbol que permetrà als visitants pujar-hi. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb alguns núvols i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
4: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
5: I per tot el que viurem.
4: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
6: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
2: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
3: Serà Nit Remember.
4: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
2: 13 de juny.
4: 13 de juny.
2: A partir de les 12 de la nit.
4: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
2: A la coberta dels lligallos.
4: Organitza penya taurina Mai Acabem.
5: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta. Amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
6: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
7: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili mostra que el sexe i el rellotge biològic condicionen el dany hepàtic associat a l'obesitat. El treball se centra en la malaltia hepàtica associada a la disfunció metabòlica, actualment la forma més freqüent de malaltia del fetge. Segons la URB, una de cada quatre persones al món té acumulació de greix al fetge, sovint sense saber-ho. En molts casos, aquesta alteració, que afecta especialment persones amb obesitat, no dona símptomes fins que el dany ja és avançat. A més, diuen que no totes les persones amb obesitat desenvolupen el mateix grau d'afectació. Mar Martos assumeix la presidència de la Federació Comarcal d'Esquerra Republicana de la Terra Alta. Després de la renúncia de Marta Samper per motius laborals, el nomenament ha estat avalat per unanimitat per l'Assemblea de Militants de la Formació. La nova executiva incorpora per primera vegada la figura de secretari general, càrrec que assumirà Francesc Sabater i Pujol, regidor de Caseres. Martos, que també és regidora de Gandesa, ha assegurat que una de les prioritats serà reforçar la presència d'Esquerra als ajuntaments de la comarca de cara a les eleccions municipals del 2027. A més, la renovació també inclou canvis en diverses secretaries amb l'objectiu d'afrontar els pròxims reptes polítics i organitzatius del partit a la Terra Alta. I en agenda esportiva, Amposta acollirà el Campionat de Catalunya Infantil d'Hockey en Patins. La competició se celebrarà este cap de setmana, els dies 6 i 7 de juny, en modalitat masculina, mentre que la femenina se disputarà els dies 13 i 14 de juny. El torneig reunirà al pavelló d'hoquei i patinatge de la ciutat les seleccions territorials de Barcelona Nord, Barcelona Sud, Girona, Lleida i Tarragona, que competiran en una fase de grups abans de disputar les semifinals i les finals que decidiran els campions de Catalunya. Des de les institucions i el Club Hoquei Amposta subratllen que l'esdeveniment reforçarà el paper de la ciutat com a referent de l'hoquei base català. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb alguns núvols i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Burla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui.
6: Ara passar la vida amb tu.
5: Imagina Ràdio.
7: La millor música
5: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'oli és un aliment o un ingredient?
2: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
1: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
2: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
1: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
1: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents. Indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Fins al 7 de juny, quinzenes jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Degustar els menús especials preparats als restaurants de la població d'aquest plat típic de la cuina catalana que destaca pel deliciós sabor i la tècnica de preparació. Una explosió de sabors i textures que ha conquerit els paladars de milers de persones. No et quedis sense tastar-lo. Jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Més informació a visitametlladecmar.com.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili mostra que el sexe i el rellotge biològic condicionen el dany hepàtic associat a l'obesitat. El treball se centra en la malaltia hepàtica associada a la disfunció metabòlica, actualment la forma més freqüent de malaltia del fetge. Segons la URB, una de cada quatre persones al món té acumulació de greix al fetge, sovint sense saber-ho. En molts casos, aquesta alteració, que afecta especialment persones amb obesitat, no dona símptomes fins que el dany ja és avançat. A més, diuen que no totes les persones amb obesitat desenvolupen el mateix grau d'afectació. Marc Martos assumeix la presidència de la Federació Comarcal d'Esquerra Republicana de la Terra Alta. Després de la renúncia de Marta Samper, per motius laborals, el nomenament ha estat avalat per unanimitat per l'Assemblea de Militants de la Formació. La nova executiva incorpora per primera vegada la figura de secretari general, càrrec que assumirà Francesc Sabater i Pujol, regidor de Caseres. Martos, que també és regidora de Gandesa, ha assegurat que una de les prioritats serà reforçar la presència d'Esquerra als ajuntaments de la comarca de cara a les eleccions municipals del 2027. A més, la renovació també inclou canvis en diverses secretaries amb l'objectiu d'afrontar els pròxims reptes polítics i organitzatius del partit a la Terra Alta. I en agenda esportiva, Amposta acollirà el Campionat de Catalunya Infantil d'Hockey en Patins. La competició se celebrarà este cap de setmana, els dies 6 i 7 de juny, en modalitat masculina, mentre que la femenina se disputarà els dies 13 i 14 de juny. El torneig reunirà al pavelló d'hoquei i patinatge de la ciutat les seleccions territorials de Barcelona Nord, Barcelona Sud, Girona, Lleida i Tarragona, que competiran en una fase de grups abans de disputar les semifinals i les finals que decidiran els campions de Catalunya. Des de les institucions i el Club Hoquei Amposta subratllen que l'esdeveniment reforçarà el paper de la ciutat com a referent de l'hoquei base català. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb alguns núvols i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili mostra que el sexe i el rellotge biològic condicionen el dany hepàtic associat a l'obesitat. El treball se centra en la malaltia hepàtica associada a la disfunció metabòlica, actualment la forma més freqüent de malaltia del fetge. Segons la URB, una de cada quatre persones al món té acumulació de greix al fetge, sovint sense saber-ho. En molts casos, aquesta alteració, que afecta especialment persones amb obesitat, no dona símptomes fins que el dany ja és avançat. A més, diuen que no totes les persones amb obesitat desenvolupen el mateix grau d'afectació. Marc Martos assumeix la presidència de la Federació Comarcal d'Esquerra Republicana de la Terra Alta. Després de la renúncia de Marta Samper per motius laborals, el nomenament ha estat avalat per unanimitat per l'Assemblea de Militants de la Formació. La nova executiva incorpora per primera vegada la figura de secretari general, càrrec que assumirà Francesc Sabater i Pujol, regidor de Caseres. Martos, que també és regidora de Gandesa, ha assegurat que una de les prioritats serà reforçar la presència d'Esquerra als ajuntaments de la comarca de cara a les eleccions municipals del 2027. A més, la renovació també inclou canvis en diverses secretaries amb l'objectiu d'afrontar els pròxims reptes polítics i organitzatius del partit a la Terra Alta. I en agenda esportiva, Amposta acollirà el Campionat de Catalunya Infantil d'Hockey en Patins. La competició se celebrarà este cap de setmana, els dies 6 i 7 de juny, en modalitat masculina, mentre que la femenina se disputarà els dies 13 i 14 de juny. El torneig reunirà al pavelló d'hoquei i patinatge de la ciutat les seleccions territorials de Barcelona Nord, Barcelona Sud, Girona, Lleida i Tarragona, que competiran en una fase de grups abans de disputar les semifinals i les finals que decidiran els campions de Catalunya. Des de les institucions i el Club Hoquei Amposta subratllen que l'esdeveniment reforçarà el paper de la ciutat com a referent de l'hoquei base català. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb alguns núvols i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
2: La millor música.
1: Per sentir.

0: Gasú d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: La millor música
0: per sentir

0: σου. D'avui i d'ahí. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.